0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Aquel nuèch s'acabo pas, de cada part i a l'obertà escuro, tornar a l'albo. La glòria de moro sul pas, de cada part i a l'obertà escuro, tornar a l'albo.

0: Si escoufle d'escouta de Radio que Valparès, escouta Radio Albigès.
1: Thank you.